0: Som en una altra petita pausa de l'acte segon de la Sonàmbula de Vincenzo Bellini que us estem oferint en directe des del Gran Teatre del Liceu amb dos cantants excepcionals. Els esteu sentint, la soprano nord-americana Nadine Sierra, convertida en la nova núvia del teatre, i el tenor estrella ara mateix d'Espanya, el basc Xavier Anduaga.
1: Directe a l'Òpera des del Liceu a Catalunya Música amb Xavier Montagut i Judit Jordana.
0: Ens espera la part final de l'acte segon, que conté el moment més cèlebre de l'òpera i un dels millors encerts de la trajectòria de Vincenzo Bellini. En el segon episodi de Sonambulisme, la jove Amina busca desesperadament l'anell que ha perdut i posa en risc la seva vida. La directora d'escena del muntatge, Bàrbara Lluch, la situa en una plataforma reduïda dalt de la teulada d'una casa de fusta, i això impedirà el retrobament amb el vino i, per tant, en aquesta versió no hi haurà el final feliç del llibret original. Sí que gaudirem, però, de la famosa ària A non crede a mirarti, que interpretarà Nadine Sierra i que farà embogir, us ho asseguro, al públic amb la seva cabaleta A non giu human pensiero. El mestre Lorenzo Passerini, esperant que li donen l'ordre per tornar a arrencar aquesta part final, el veiem un pèl cansat, aixugant-se un pèl als ulls mentre el taló del teatre continua baixat a les fosques, esperant donar entrada a aquesta exquisida partitura de Vincenzo Bellini amb aquests dos colossals cantants del bel canto que són Nadine Sierra i Xavier Anduaga. Realment, arribar a aquest final és molt complicat perquè l'esforç vocal que requereix la partitura amb aquest virtuosisme que exigeix Vincenzo Bellini amb aquestes pàgines que requereixen un notable esforç, una notable dedicació, i és molt, molt, molt arriscat perquè, clar, s'ha d'arribar a uns aguts que són estratosfèrics, però vaja, veiem Nadine Sierra fent-ho amb tota la naturalitat del món, ens ho explicava ella en el que és l'entrevista en directe. Atenció, perquè el mestre és a punt de donar entrada a la part final.